0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en

0: danys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
5: És un èxit.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
2: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats, i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest

0: Celebració de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Didi.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor. Protegim-nos.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
4: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
5: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en la...

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: cama.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Aquest dimecres al matí els bombers continuen pendents de l'evolució dels incendis que han crevat de manera simultània les darreres hores a Catalunya. El focus principal continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Es mantenen les restriccions a les urbanitzacions Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Segons les darreres dades provisionals, l'incendi ha cremat unes 160 hectàrees. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, preveu complicacions avui a partir del migdia per la calor i la marinada.
3: Dia que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
2: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i la Pobla de Claramunt i que va afectar a prop de 500 hectàrees, es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa a la Noguera, amb unes 37 hectàrees cremades. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa a nivell 4 a més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Tampoc es poden fer activitats amb foc ni pirotècnia pel risc extrem d'incendi. També queda restringit l'accés a diversos espais naturals. Els incendis declarats durant el que portem d'estiu a Catalunya ja superen els 150, la segona xifra més alta des de 2010. En total s'han han cremat prop de 3.000 hectàrees, sobretot a l'incendi de les Gavarres, tot i que encara queda lluny de la xifra de les 8.000 hectàrees de l'any passat. I una nena de 6 anys ja mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre, tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la temporada de bany. I els veïns de 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc del Puiget a Barcelona ja han passat la nit fora, de casa i aquest dimecres s'ha de decidir si poden tornar-hi. El forat va aparèixer ahir, a tocar de l'estació del Puiget, en una zona afectada per les obres de la L9 del metro. Durant el dia s'hi va injectar formigó per estabilitzar la cavitat i ara cal esperar que solidifiqui abans de fer noves inspeccions. Pel que fa al temps, l'onada de calor arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb avisos de nivell vermell del Meteocat i temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 40 graus o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Al litoral i prelitoral podrien arribar als 40. La calor serà també intensa a la nit amb mínimes tropicals.
4: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Obrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Obrera.
5: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
4: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Obrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Obrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Obrera.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: está duro eso.
1: Ha d'escoltar-nos de la forma més tradicional 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a l'Abrera, a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina.

0: consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. L'onada de calor arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb avisos vermells del Meteocat i temperatures que poden enfilar-se fins als 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Al litoral i el prelitoral es podrà arribar als 40. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
2: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. A la tarda poden aparèixer nuvolades i deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I aquest dimecres al matí els bombers continuen pendents de l'evolució dels incendis que han cremat de manera simultània les darreres hores a Catalunya. El focus principal continua sent el desemmenat al Vallès Occidental. Es mantenen les restriccions a les urbanitzacions Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Segons les darreres dades, l'incendi ha cremat unes 160 hectàrees. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, preveu complicacions avui a partir del migdia per la calor i la marinada.
4: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
2: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i la Pobla de Claramunt i que va afectar prop de 500 hectàrees, es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera, amb unes 32 hectàrees cremades. A les Gavarres, els bombers han donat per controlar l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades. Tot plegat en un context de risc extrem amb el Pla Alfa nivell 4 a més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Tampoc es poden fer activitats amb foc ni pirotècnia pel risc extrem d'incendis. També queda restringit l'accés a diversos espais naturals. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer. El servei d'emergència va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM no es va poder fer res per salvar-li la vida. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de Putxet a Barcelona han passat la nit fora de casa aquest dimecres i han de decidir si poden tornar-hi o no.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera s'ofereixen una sèrie de recomanacions i consells per evitar els incendis forestals. El cos d'agents rurals ha elevat a nivell 4 el Pla Alfa a diversos municipis, també a Abrera, per aquest dimecres 8 de juliol pel risc extrem d'incendis forestals a causa de la intensa onada de calor. Tanmateix, el document únic de Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM, passa a fase d'alerta per l'emergència del risc d'incendi forestal. En situació d'emergència, recordem, seguiu les informacions i indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació i si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al 112. Entre altres prohibicions o limitacions davant dels riscs extrems d'incendis forestals amb el nivell alfa 4, recordem que no està permès encendre foc en tot tipus d'espais oberts ni en àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives o d'acampada. Es suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles. També queda prohibit l'autorització de maquinària i equips de terrenys forestals i a les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, així com les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, i aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en el nucli habitat o població. I si això no és possible, retornar al punt d'origen. També està tancat temporalment l'accés a l'interior del Parc Natural litoral de Montserrat. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa es recomana utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Comunicació.
5: Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samaron amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Aquests programes especials arrenquen avui dimecres 8 de juliol amb una exhibició de Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila a partir d'un quart de 7 de la tarda. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del casal de la gent gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'associació cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
5: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8, i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
5: I fem un últim apunt perquè el Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que amb motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa d'aigua, aquest dijous 9 de juliol a partir de les 9 del matí es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Concretament, aquest tall afectarà els carrers de Voltrera, Baix Llobregat, Sant Lluís, Sant Joaquim, l'Avinguda de Virrei Amat, l'Avinguda de la Circunvalació, els carrers de Vilalba, Bosch, Curt, Vacarisses i del Castell. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega als veïns i veïnes afectats per aquest tall d'aigua, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Molt bon dia, les 8 i 9 minuts, dimecres 8 de juliol. Pendents un dia més dels incendis. Tenim que anar en directe perquè acaba de començar setmanat una declaració, roda de premsa de bombers, incendis simultanis. El foc de setmanat continua actiu. Escoltem el portaveu de bombers ara mateix en directe.
1: De molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs al voltant d'unes 200 hectàrees i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant.
0: Aquestes són les declaracions en directe del portaveu de bombers ara mateix des de setmanat, però anem a repassar què està passant a aquesta hora, perquè els bombers sembla ser que milloren les previsions pels incendis que cremen a diferents zones de Catalunya, però continuen treballant en diversos focus. El que més preocupa és el de setmanat, com dèiem, al Vallès Occidental, que ja fa més de 24 hores que crema. Els bombers han informat que no han aconseguit tancar el perímetre durant la nit. El cos també treballa en altres incendis importants, a la Segarra, un foc que ja s'ha estabilitzat, a l'Anoia, a la Conca de Bàrbara i a les Gavarres. El de setmanat ja ha cremat més de 150 hectàrees, encara hi ha 300 persones confinades, segons l'última actualització. Hi ha perspectiva de millora en evolució dels focs, tot i això demanen extremar la prudència perquè la simultaneïtat coincideix en plena onada de calor. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, el primer gran foc de l'estiu ja està controlat. I el de Carme, a l'Anoia, que afecta unes 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest matí. Com dèiem, però, el que més preocupa a hores d'ara és el de setmanat. Els bombers diuen que el resultat és positiu, tot i les condicions molt adverses a les quals s'han degut afrontar. Els bombers valoren positivament la feina feta, això sí, avui les condicions tornaran a ser molt complicades i fins i tot més que ahir dimarts, sobretot tenint en compte que no han aconseguit tancar el perímetre de l'incendi durant la nit. La preocupació continuarà sent el flanc dret, que per la proximitat a l'urbanització del Farell, terme municipal de Caldes de Montbui. D'aquesta manera s'ha aixecat les restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó, aquestes dues últimes pertanyents a Castellà del Vallès, així com al nord d'aquest municipi. Es mantenen les restriccions, en canvi, al Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Per tant, la mesura restrictiva ha fet ara unes 300 persones de les 7.000 inicials. L'altre gran incendi de què hem estat pendents a aquestes darreres hores és el de la Segarra, que ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers ja l'han donat per estabilitzat, ha començat a Torrefeta i Florejacs i han mort més de 800 porcs d'una granja. Els equips d'emergència van rebre l'avís. Segons sembla, l'incendi s'hauria originat en un camp de cereals sense segar. I per acabar-lo d'adobar, també ahir dimarts, se va declarar un incendi més a prop nostre, a Martorell, que va obligar a interrompre un tram de la R4 i la R8 de Rodalies. El foc ja està controlat en una zona de vegetació propera a les vies. En aquest context complex de simultaneïtat d'incendis i d'onada de calor, Protecció Civil ha pres dues mesures importants. La primera, limitar la sega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda als municipis que estan en el Pla Alfa 4. Això és més d'un centenar de municipis. Fora d'aquest horari no es podrà segar els camps. I la segona, juntament amb els agents rurals, han decidit ampliar el tancament de parcs naturals per risc extrem d'incendis. El de Montserrat està tancat, però no l'accés al monestir, sí, a tot el complex de la muntanya de Montserrat. Estarem pendents. Volem destacar en política que Alberto Núñez Feijóo ha definit l'absentisme laboral d'arreu de l'Estat com un càncer. Amb aquesta astracanada, el líder del PP ha plantejat retallar el sou als treballadors que estiguin de baixa. El PP segueix els passos del govern alemany, que la setmana passada va endurir els criteris per justificar les baixes laborals. La proposta ja ha desencadenat una onada de reaccions en contra, sobretot per part del govern i dels sindicats. Una nena de 6 anys s'ha mort ofegada aquest dilluns a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Fons Municipals. Sembla ser que la nena va morir i els equips d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Estem en alerta per una calor extrema. Atenció, perquè les previsions meteorològiques indiquen que la segona onada de calor d'aquest estiu a Catalunya persistirà almenys fins a finals de la setmana vinent i s'intensificarà en els propers dies. Un dels pics de més calor s'assolirà avui dimecres, quan s'arribarà a màxims amb temperatures al voltant dels 40 graus en molts punts del país. Repassarem el temps a 9:15. Ara podem ja avançar, que tenim 26 graus a Breda.
2: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: dita. Estiu 2026, avui molt de calor.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
5: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
6: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
5: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
0: Arriba des de Colòmbia, Capo, amb una cançó que parla de l'atracció i de, també de l'admiració. Capo amb Bom Bom. Són les 8:19. Molt bon dia.

0: Bauzà, el de Sant Feliu de Llobregat, ara col·laborant dos artistes amb Mama Duixa. Julieta, Julieta, Julieta. Trobaràs aquesta cançó al disc Immortals de Bauzà. Papi, posa-la al disc.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Dos quarts de nou del matí, anem al temps. Les temperatures i la calor extrema continuen marcant el temps d'aquests dies amb valors que ahir ja van batre rècords absoluts en alguns punts de Catalunya. Ahir vam arribar a temperatures realment altes també al Baix Llobregat Nord, per exemple. Anem a repassar alguns termòmetres de màximes d'ahir. Ahir van arribar als 38,8 graus a Esparreguera. També la mateixa temperatura, 38,8. També es va arribar ahir a Olesa de Montserrat. A Sant Esteve Sesrovires, al nucli urbà, a 36,7. A Collbató, 36,4. O a Sant Andreu de la Barca van arribar ahir als 35,6 graus. Doncs avui aquestes temperatures encara s'enfilaran més, amb un ascens més marcat a les comarques de Girona i punts de la costa i del prelitoral. Hem començat la jornada amb temperatures altes després d'una nit que fins i tot ha sigut roent, amb una mínima per sobre dels 30 graus en punts com la Jonquera i Portbou. Amb el pas de les hores, els termòmetres es dispararan de nou i marcaran valors per sobre dels 40 graus en punts de Ponent i de l'Ebre i els fregaran a les comarques interiors de Girona. En aquestes zones també es reforçarà el vent del sud al migdia i a la tarda. Les màximes a les comarques interiors, en general, es mouran entre els 37 i 40. A la costa quedaran més frenades, però amb un ambient xafogós. Durant el matí predominarà el sol i a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i al voltant del massís dels Ports. Entre divendres i dissabte baixaran les temperatures entre 3 i 5 graus. Tot i això, es manté l'avís per calor al Pla de Lleida. A partir de diumenge tornaran a pujar els termòmetres. Dijous s'esperen ruixats de tarda al Pirineu que es repetirien divendres. Al cap de setmana no s'espera pluja enlloc. Temperatures a Barcelona entre 27 i 28 graus, Tarragona 24, Lleida 22, Girona 18, Portbou 33, Montserrat 26, a Vic 18, Puigcerdà 16, la Jonquera 30 graus, a Badalona 27 i a Abrera 26 graus. Estem pendents de l'incendi, dels incendis a Catalunya. El que més preocupa ara és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que es manté actiu aquest dimecres per segon dia i els bombers continuen treballant a la zona on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, acaba d'explicar que les condicions meteorològiques no acompanyen perquè les altes temperatures i la humitat baixa afavoreixen la propagació. Martínez ha dit que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés. Estarem pendents. Anem a recordar cançons Un estiu de panys, amb Dani Ocean, Me reus.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Arriba una col·laboració que porta tot el ritme urbà i l'energia del cap de setmana. J Balvin, Ryan Castro, Viernes. Aquest tema amb sabor llatí.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Continuem amb més ritme. Ara toca posar una mica més de festa amb Latin DJs i el seu tema Trompeta, una cançó plena d'energia, ballable. Una melodia que entra directament al cap.

0: dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Y un mingue escango, hace que toma.

0: La pegatina, la voltereta, una cançó amb molt bon ambient i l'essència més festiva de la banda, la Montcada i Reixac. Un tema ple d'energia, alegria i aquest estil tan característic del grup català. Amb ritmes de festa, sons mediterranis. Ara cap a les notícies.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
4: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
3: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa a nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
5: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
3: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Després de la festa major, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïns i veïnes en l'organització dels esdeveniments festius. Sentim la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Miquel, Sara Pedrosa.
7: Como cada año, junto con el Ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas, porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia. Todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido. Que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
6: La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol a les 9 del vespre hi haurà concurs gastronòmic i a partir de les 10 cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10 DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 8:15 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
6: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta aquesta via, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
8: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
8: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Les 9 i 9 minuts, 27 graus ja la temperatura. Seguim aquesta nova hora, que l'obrirem amb els Nois de la Llave, amb el tema Más que Todo. És una cançó amb un estil fresc, festiu, ple de ritme, bona energia. Una cançó que convida a cantar i a gaudir d'aquest matí del dimecres, 8 de juliol. I després, José de Rico, Víctor Magán, Dani Romero, Obra de Arte. Una col·laboració cargada de ritme, amb la fusió dels sons electrònics i llatins.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Ara arriba una col·laboració que porta molta emoció i bon rotllo. Julen i Miqui Núñez amb M'he enamorat, una cançó perfecta per dedicar, somriure i recordar que l'amor també pot ser una gran aventura. Així que puja el volum.

Dos quarts de 10 del matí, aquest dimarts al vespre, un motorista ha mort a Serra de Daró, al Baix Empordà. Per causes que encara s'investiguen, la moto hauria col·lidit per fregament amb un cotxe i a causa d'aquest impacte, el conductor de 49 anys i veí de Cursà va perdre la vida. Anem a recordar, fem un viatge, ara un viatge al passat, amb un gran èxit. Shakira i Maluma arriben amb Chantaje, que és un tema ple de ritme, sensualitat i una tornada impossible d'oblidar. És un dels grans hits de la música llatina que encara avui ens fa cantar i ballar. Aquí els tenim.

0: Pretty boy.
1: Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
2: Justin Quiles va néixer a Connecticut, als Estats Units, i Lenny Tavares a Puerto Rico. Junts, aquesta col·laboració que ara escoltem, Espacio. Una producció pensada per ballar i amb una atmosfera romàntica.

0: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Fórmula Matí, última hora.
4: És una última hora, nou tiroteig al mig del carrer a Barcelona. Els Mossos investiguen un incident aquest matí al barri del Putxet. Ho acaba de saber aquest programa. Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc al barri del Putxet de Barcelona. La policia catalana ha rebut l'avís pel tiroteig al carrer Ferran Puig, just a tocar del parc del Turó del Putxet. De moment no s'ha localitzat cap persona ferida i la policia ha obert una investigació. No tenim més dades perquè és una situació que s'acaba de produir, és una última hora que els podem avançar. Nou tiroteig al mig del carrer a Barcelona. Els Mossos estan investigant un incident sense ferits aquest matí al barri del Putxet. La policia ha rebut un avís de trets a tocar del parc del Turó del Putxet aquest matí. Estem pendents de poder ampliar aquesta informació en els propers minuts. I també tenim una altra informació, i és que hi ha hagut incidents greus aquesta nit entre Cambrils i Salou en una nova operació dels Mossos d'Esquadra contra la venda ambulant del Tot Manta. Al capvespre, efectius de la comissaria de Reus amb equips d'ordre públic de l'ARRO van desplegar un dispositiu en aquest punt, la zona zero de la venda d'aquest material suposadament falsificat, amb l'objectiu, com ja s'havia fet en anteriors ocasions, d'intervenir el material per fer més complicada la venda als manters, que cada vespre, aprofitant la gran presència de turistes, proven de fer l'agost. Els manters, però, en veure que el nombre d'agents desplegats no era considerable, van reagrupar-se, van fer llançaments contra la policia i van fer curses per la zona. Com a mínim, segons ha pogut confirmar aquest programa, tres agents de l'ARRO, la unitat antiavalors de la policia catalana, han resultat ferits en aquest incident amb els manters. Durant força estona es va mantenir la tensió entre policia i manters a la zona del passeig marítim, que uneix les dues poblacions. I també a la platja, al voltant de la mitjanit, es va poder recuperar la calma. A aquesta hora, recordin, estem pendents d'un nou tiroteig a Barcelona. Segons ha pogut saber aquest programa, la policia ha rebut un avís de trets a tocar del parc del Turó del Putxet poc abans de les 6 del matí, segons dades que s'estan facilitant.
3: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
4: Sempre amb l'actualitat molt present. Ara seguim amb més cançons. Arriba Leire Martínez amb Cabeza de Ratón, un tema amb força, personalitat i una gran càrrega emocional.

0: Julia Blum, Somiades per, un tema ple de sensibilitat, emoció i un missatge que ens convida, doncs, a perseguir els nostres somnis.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Son Lemo, Dile tu ansiedad, un tema emotiu que parla d'afrontar doncs, les preocupacions, escoltar-se a un mateix i trobar la calma enmig del caos. Una cançó en ritme però amb sensibilitat, eh? Un missatge que connecta amb les emocions. Molt bon dia des de Ràdio Abrera, des de Fórmula Matí. Fórmula Matí,
1: amb Jordi Quintana.
0: Fem un viatge per una gran veu del poble espanyol. Arriba Manu Tenorio, Como te pido perdón. Un tema ple d'emoció, sentiment i una lletra sobre l'amor i el penediment. És una balada íntima. Cuando...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Es preocupa especialment com evolucioni doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
1: Doncs Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins aquest divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que a 31 de gener de 2026 tinguin fins a 35 anys, inclosa l'edat de 35. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica en l'enllaç de l'espai del gencat.cat, que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge des del Consell Comarcal del Baix Llobregat s'habilita l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixllobregat.cat i també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge en el telèfon 93 557 24 24.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Durant aquest mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries, i hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Mentre que a l'escola Josefina Ibáñez l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment especialment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries i també hi ha zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts, recordem, inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial corals infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als joves del municipi dins el programa Samarón 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves en horari de 6:15 a 7:45, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al Parc de l'Estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com a una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins el programa Samarón 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. Avui, dimecres 8 de juliol, la cuina serà la protagonista amb segons plats. Dijous 9 de juliol arriba una de les activitats més esperades de l'estiu, el cinema a la fresca, amb la projecció de Bajo la misma estrella al Parc de l'Estació, recomanada per a majors de 12 anys, mentre que divendres 10 de juliol es fa un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
9: Les 10 i 8 minuts, tenim una última hora perquè la Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona de 61 anys i la seva filla de 31. Els cadàvers dels quals han estat trobats aquesta matinada en un habitatge a Mijas, a Màlaga. Després s'ha produït un incendi, segons ha informat AEFA, fonts de la investigació. Després de l'aixecament dels cadàvers, els agents han confirmat que es tracta de dues morts violentes i no es descarta cap hipòtesi. Segons la cadena SER, de fet, les sospites apunten que les dues dones haurien estat assassinades i que just després l'autor hauria pres foc al pis on han estat trobades. La mateixa emissora ha informat que la parella d'una de les víctimes tenia antecedents per maltracte d'una anterior parella l'any 2013. De moment no ha transcendit cap detenció. I estem pendents d'aquesta informació que els hem avançat. Els Mossos d'Esquadra estan investigant un nou incident amb armes de foc a Barcelona. Ha passat aquest matí al barri del Putxet, al districte de Sarrià, Sant Gervasi. S'han sentit diverses detonacions al carrer de Ferran Puig. No s'ha trobat cap ferit, ni tampoc la persona que ha fet els trets. Ara, Lola Índigo i Lucho RK, el bachatón de la L, i Maluma amb Ryan Castro, Pala Seca. Vinga, va, anem a ballar.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: 10 i 18, arriba Lola Tuduri amb Echarnos de Menos, un tema emotiu i proper que parla dels records, l'enyorança i aquelles persones que deixen una empremta especial. Una cançó amb sensibilitat i molta força emocional.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Arriba amb Falda Cardenal amb Creo que te quiero. És un tema fresc, emotiu, que parla d'aquells primers sentiments, els dubtes i la il·lusió.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Esto es Crip Music. Manuel Dos Santos.
1: Dos quarts d'onze del matí, ja tenim 30 graus de temperatura. És el moment de fer un viatge al passat amb un gran èxit. Un gran èxit d'un estiu de fa anys. Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin arriben amb sensualitat. Un tema ple de ritme, fusió llatina i una tornada impossible d'oblidar. Una col·laboració que va marcar una època del reggaeton i que encara avui ens fa ballar i que volem recordar amb tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba amb Isaac, Fate i Maluma amb aquest Tentiendo, un tema urbà amb ritme, emoció i molt de sabor colombià. És una col·laboració, coneix tres estils diferents.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Després del Nil Moliner, Nuestro Jardín, una cançó que parla de cuidar els moments especials, arriba Nampa Básico des de Colòmbia, Ojitos Playa. I a les 11, els serveis informatius, de nou ens posarem al dia. Termòmetre ja marca 31 graus.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat al Vallès Occidental no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
3: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
2: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, perdó, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
4: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
2: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Dins l'Abrera Samaron 2026, avui dimecres 8 de juliol, tindrà lloc la primera de les tres jornades programades de Ràdio Abrera a la piscina. De 5 a 7 de la tarda emetrem en directe el programa Music amb Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina i podrem gaudir i participar d'una exhibició d'estronc i una sessió d'aquazumba a càrrec de Vive i Baila a partir d'un quart de 7 de la tarda i finalitzarem la jornada amb el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Des del Servei d'Esports i Benestar s'impulsa el programa Estiu Actiu. Aquest dijous 9 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, a la piscina municipal d'estiu es farà una sessió de tàbata a l'aire lliure. Dijous 16 de juliol, també de 9:45 a 9:45, a la piscina d'estiu hi haurà sessió de pilates. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, a través de l'aplicatiu de reserves, i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
5: Abrera Informació. Informació. Activitats.
6: A la piscina municipal d'estiu durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, dimecres 8 de juliol, a les 7 de la tarda es farà el sorteig de tots els regals de ràdio Abrera entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquesta tarda. Dijous 9 de juliol, de 5 a 9, hi haurà manualitats Fem mosaics amb Gaudí per a infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'Un somni sobre la terra per a tots els públics. Dissabte 11 de juliol, de 5 a 6, hi ha jocs dirigits, detectius dels compliments, i el diumenge 12 de juliol, els jocs dirigits al mural dels valors, també de 5 a 6, i tots els dies per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dimecres 8 de juliol, la cuina torna a ser protagonista amb segons plats. Dijous 9 de juliol es fa la primera sessió de l'estiu del cinema a la fresca amb la projecció de Bajo la misma estrella al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys. Divendres 10 de juliol s'ha programat un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Després de la festa major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la festa major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, a les 12 del migdia, es farà una festa de l'escuma. Mentre que la festa major de les carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 7:45 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits detectius dels compliments. Diumenge 12 de juliol, de 5 a 6, tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal, abrera.cat, i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Onze i deu minuts, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental es manté actiu aquest dimecres per segon dia i els bombers continuen treballant a la zona, on no descarten nous focus fora del perímetre, que no està tancat. El cap d'intervenció pels bombers, Eduard Martínez, ha explicat que les condicions del temps no acompanyen. Lídia Sánchez, Temblando, i Manuel Turizo amb Maluma a Pambichao. Bon dia, 31 graus.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ara és el moment de Marvin amb Mis Ojos, un tema amb emoció, sensibilitat, una melodia que connecta des del primer moment i és una cançó perfecta per deixar-se portar i gaudir de la seva essència

A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Arribem a 2:15 del matí amb 32 graus. Anem a recordar temes, recordar cançons. Ara viatjarem fins al record d'un dels sons urbans que van marcar una època. Recordem ara Juan Magán, amb Belinda, Manuel Turizo, Big Cage, Nova, amb aquest Déjate Llevar, un tema ple de ritme, energia.

0: dir que ens fa ballar en aquest 8 de juliol amb aquestes temperatures tan altes. Estrem de risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Camí del migdia.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.

0: Bamboleo, que torna a estar de moda en aquest 2026. Un tema ple d'alegria, ritme i essència flamenca. Una versió amb el seu toc personal.
1: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Digue-m'ho tu. 33 graus ja. Calor, calor, calor, calor.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: sentiments i d'aquelles persones que fan la vida, doncs, més especial.
1: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
0: Ara els Marlon, a Chico, un tema ple d'emoció.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, quina és la darrera hora? Com està evolucionant l'incendi? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continuem al punt de control de Sant Menat i a hores d'ara no es veu cap columna de fum per la Serra Llisa i el Pic del Vent, que és la zona més afectada. Sí que podem veure algunes clapes del que va ser l'incendi ahir, que va ser més actiu, i un comboi de premsa ara mateix s'ha dirigit a zones afectades per poder firmar i alguns bombers voluntaris romanen a l'espera per la intervenció que pugui haver-hi, el que ens pot transmetre més tranquil·litat per la possible estabilització de l'incendi. Ara, a la una del migdia, hi ha convocada una roda de premsa per continuar informant i encara continuen els 240 efectius i els 7 mitjans aeris a la zona de l'incendi. Llavors es continua treballant i en breus continuarem informant sobre aquests canvis.
1: Doncs moltes gràcies, Òscar Guijarro, des de Ràdio Caldes, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: Respecte a la tasca dels bombers, els ADF i els pagesos que estan ajudant en l'extinció dels incendis a Catalunya, el president de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió de control al govern del ple del Parlament amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada a les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. En el mateix ple, Salvador Illa diu que confia que el nou model de finançament de Catalunya sigui una realitat aquest mateix 2026. El president de la Generalitat ha defensat al Parlament el pacte amb Esquerra i ha situat com a clau la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data el dia 29 de juliol. Illa ha demanat als partits que estiguin a l'alçada i aprovin el model quan arribi al Congrés. I gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. 97 defuncions en 7 dies, una xifra que supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys abans de 2015. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera s'ofereixen una sèrie de recomanacions i consells per evitar els incendis forestals. El cos d'agents rurals ha elevat a nivell 4 el pla Alfa a diversos municipis, també a Abrera, per aquest dimecres 8 de juliol pel risc extrem d'incendis forestals a causa de la intensa onada de calor. Tanmateix, el document únic de Protecció Civil Municipal, el DUPROCIM, passa a fase d'alerta per l'emergència del risc d'incendi forestal. En situació d'emergència, recordem, seguiu les informacions i indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació i si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al 112. Entre altres prohibicions o limitacions davant del risc extrems d'incendis forestals amb el nivell alfa 4, recordem que no està permès encendre foc en tot tipus d'espais oberts ni en àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives o d'acampada. Es suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles. També queda prohibit l'autorització de maquinària i equips de terrenys forestals i a les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, així com les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, i aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en el nucli habitat o població. I si això no és possible, retornar al punt d'origen. També està tancat temporalment l'accés a l'interior del Parc Natural natural de Montserrat. Ens trobem immersos a la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa es recomana utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor al municipi. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Comunicació.
6: Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samaron amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Aquests programes especials arrenquen avui dimecres 8 de juliol amb una exhibició de Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila a partir d'un quart de 7 de la tarda. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del casal de la gent gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'associació cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
5: Abrera Informació. Educació.
6: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8, i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
5: Abrera Informació. Informació de serveis.
6: I fem un últim apunt perquè el Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que amb motiu d'uns treballs de reparació i millora la xarxa d'aigua, aquest dijous 9 de juliol a partir de les 9 del matí es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Concretament, aquest tall afectarà els carrers de Voltrera, Baix Llobregat, Sant Lluís, Sant Joaquim, l'Avinguda de Virrei Amat, l'Avinguda de la Circunvalació, els carrers de Vilalba, Bosch, Curt, Vacarisses i del Castell. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega als veïns i veïnes afectats per aquest tall d'aigua, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Després de la info, seguim en aquest 8 de juliol. Ara escoltarem cançons interessants, com la de Marta Santos. Regala-me la silla donde te esperé, que és un tema ple de sentiment, nostàlgia i emoció que va cantar en el seu dia Alejandro Sanz. I seguirem amb Olivia Bay, amb el tema Sin miedo a caer, que és una cançó plena de força, emoció i amb un missatge de superació. Una cançó que ens recorda la importància d'arriscar, seguir endavant i viure sense por. Les millors cançons, aquí.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
5: Seguim amb més música. Arriba Maria Artés amb Como le explico, que és un tema ple de sentiment, sinceritat i emoció. Perquè és una cançó que parla de l'amor, dels dubtes i d'aquelles paraules que de vegades costen tant de dir.

Un apunt d'última hora perquè els veïns dels 8 blocs afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona estaran desallotjats almenys fins dissabte. Ara, anem a recordar un dels grans èxits de l'estiu. Arriba aquí a Fórmula Matí les noies de Alazán amb Ai, que calor! Un tema ple de ritme, alegria i esperit festiu. És una cançó que continua fent-nos cantar.

Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar, com a mínim, fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis, i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Després de la festa major, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïns i veïnes en l'organització dels esdeveniments festius. Sentim la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Miquel, Sara Pedrosa.
6: Como cada año, junto con el Ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas, porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia. Todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido. Que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
5: La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol a les 9 del vespre hi haurà concurs gastronòmic i a partir de les 10 cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol a les 9 hi haurà sopar de germanó i a partir de les 10 DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 8:15 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba. Del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació. Obres, mobilitat i transport.
5: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà, degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, al carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta aquesta via, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera, que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
0: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
0: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Tenim la fórmula perfecta
8: per gaudir de l'estiu.
9: Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: llama nadie.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro

0: Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i canvia. De Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé. Ara és més fàcil que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sant Menat generi nous coronats i arribi a afectar el Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a banda de Caldes de Montbui, on ara hi ha unes 300 persones confinades. Sobre aquest mateix incendi n'ha parlat fa uns minuts Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers. L'escoltem.
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
2: El foc ja ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder estabilitzar-lo com a mínim fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
4: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
2: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïdes a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria dels anys des del 2015, quan aquest juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissaria Europea de Gestió de Crisis ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. Finalment, Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol i el president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins de l'OTAN i ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'estat espanyol.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
5: Després de la festa major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris que arrenquen aquest cap de setmana. El primer barri en celebrar la seva festa grossa és Sant Miquel i per això avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera ens acompanya la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, la Sara Pedrosa. Bon dia.
6: Hola, buenos días.
5: En primer lugar, ¿cómo ha sido esta tarea de preparar un programa como el que presentáis este año para celebrar vuestra fiesta mayor en Sant Miquel?
6: Pues mira, como cada año, junto con el ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas.
5: Son tres días de fiesta, viernes, sábado y domingo. ¿Qué es lo que habéis preparado para disfrutar este fin de semana?
6: Pues para el viernes 10, de 9 a 10 de la noche, un concurso gastronómico de tortilla de patatas y gazpacho, y de 10 a 12, cine a la fresca con Piratas del Caribe. Uh-huh. Luego, el sábado 11, de 9 a 12, la cena de Germano, perdón, y de 10 a 1 el DJ, y luego el domingo 12, de 12 a 1, la fiesta de la espuma.
5: ¿Y por qué es tan importante poder encontraros, poder celebrar todos los vecinos y vecinas y compartir estos momentos y actividades?
6: Porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia.
5: Aún así, no es solo para vecinos, ¿verdad? ¿Cualquier persona está invitada, puede participar?
6: Claro, todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido.
5: Y vosotros, para saber más sobre estos actos de la fiesta mayor o bien durante el año, las actividades que programáis, lo que hacéis, ¿cuáles son vuestros canales de comunicación en la asociación?
6: Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp vecinal y luego el canal del ayuntamiento.
5: Y ya para finalizar, pues, ¿cómo invitaríais a todo el mundo que nos esté escuchando para que se anime y participe en estas actividades que habéis preparado para este fin de semana?
6: pues les diría que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
5: Sara Pedrosa, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Miquel de Abrera, muchísimas gracias y muy buena fiesta mayor.
6: Igualmente, gràcies.
5: També trobareu la programació de la Festa Major del Barri de Sant Miquel als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
8: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
10: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
11: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
12: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
11: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
12: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
11: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
13: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
14: Ràdio Abrera, la informació més propera.
15: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
14: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
16: Abrera som cultura.
17: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
16: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
13: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: D'una a quatre de la tarda t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
6: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà. S'han activat diverses dotacions terrestres dels bombers, un incendi que ha afectat uns vehicles i que s'ha propagat per vegetació forestal. Sembla que ara hi ha també un alerta de confinament. Ens ho confirma el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, fa pocs minuts ha arribat una alerta de confinament als barris de Bruguers, de Can Tries, de Gavà, a Sant Climent, a la població de Sant Climent, i també en un barri concret de Viladecans, el barri de Miramar. Per tant, doncs aquesta és l'última hora que podem informar des d'aquí. Continuen treballant tant mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat doncs farà qüestió d'una hora i escaig.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem, des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs començarà doncs a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs serà doncs a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
1: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al Parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins al divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que 31 de l'1 del 26 tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat, que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge, des del Consell Comarcal s'ha habilitat l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixobregat.cat. D'altra banda, també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge el telèfon 93 557 24 24.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch, i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de quatre cistelles i dues porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de quatre cistelles i dues porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: Després de la Festa Major d'Abrera, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïnes i veïns a l'organització dels esdeveniments festius. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol, de 9 a 10 de la nit, concurs gastronòmic, de 10 a 12, cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol, de 9 a 12, sopar de germanor i de 10 a 1, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, de 12 a 1, del migdia, Festa de l'Escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. D'11 a 12.30, Holi i Festa de l'Escuma. De 19.30 a 20.30, Masterclass de Zumba a càrrec de l'associació Vive i Baila. I de 11 a 1 de la nit, sessió musical amb DJ. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 16, 17, 18 i 19 de juliol, Can Amat. 17, 18 i 19 de juliol, Can Vilalba. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, El Rabato. 28 i 29 d'agost, La Font. I 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes a abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
8: Però on ho veus, tot això?
7: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
8: No.
7: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
8: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
9: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Ràdio Abrera. 107.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans, i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
3: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
2: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots de PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals a la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial comença avui dimecres 8 de juliol, amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. t'hi esperem.
1: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16 a 15, cultura general de dilluns a dijous de 16 a 30 a 18 a 15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros, corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'Hotel d'Entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada, la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. A continuació repassem la programació d'aquesta setmana. Dimecres 8 de juliol, de 19 a 19.15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera entre les persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 9 de juliol, de 17 a 19, manualitats, fem mosaics com Gaudí, infants a partir de 4 anys, divendres 10 de juliol, de 17 a 17.30, lectura en veu alta, un somni sobre la terra, tots els públics, dissabte 11 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, detectius dels compliments, infants de 5 a 10 anys, i diumenge 12 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, al mural dels valors, infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.
8: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
5: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: T'agrada. T'agrada. Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Hem de parlar de nous incendis a Navarcles. S'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha quedat ancorat a un camí i no l'ha saltat. Està prioritzant el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i que afecta la vegetació forestal. I un altre també de vegetació forestal, al Pla de Manlleu, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballant 7 dotacions terrestres i 3 aèries. Mentre a Gavà, recordem-ho, hi ha confinades 2 urbanitzacions de Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat. En total afecta unes 6.000 persones. Hi ha 29 dotacions terrestres activades i 7 mitjans aèris. I Pedro Sánchez ha tret ferro aquesta tarda les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i els Estats Units i la petició que ha fet el president nord-americà a la secretaria de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. A la cimera de l'OTAN encara el cap de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que diu ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. Pedro Sánchez ha explicat que ha mantingut, per cert, una conversa informal amb Donald Trump i ha volgut restar important a las seves paraules.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
1: I a la Ràpita es fa un pas endavant en la protecció dels treballadors davant l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la brigada municipal, una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Són uns dispositius que controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta sonora, lluminosa i per vibració. I els responsables de les cases de colònies i albergs encara en una tardor sense reserves i desastrosa, diuen. El conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'ha desencallat i això continua afectant el sector d'aquestes cases de colònies i albergs. Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya demanen que es tornin a trobar les parts i es trobi una solució. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció del MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions dedicades a l'entitat.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera comunica que amb motiu d'uns treballs de reparació i millora de la xarxa d'aigua, el proper dijous 9 de juliol, a partir de les 9 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Els treballs de millora es duran a terme als següents carrers del barri de Can Vilalba del municipi: carrer de Voltrera, carrer del Baix Llobregat, carrer de Sant Lluís, carrer de Sant Joaquim, avinguda de Virrei Amat, avinguda de la Circunvalació, carrer de Vilalba, carrer del Bosc, carrer Curt, carrer de Vacarisses i carrer del Castell. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats i afectades per aquest tall que disculpi les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
3: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb 2 inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de Totu, del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30, pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16 a 30 a 19, a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 002 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
4: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
5: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Ajuntament d'Abrera.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i tota la informació. Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
10: estem en directe aquí a la piscina d'Abrera. Des d'ara fins a 7 de la tarda. Tarda refrescant, molta calor. I amb la superestrella comencem aquesta edició especial del Music d'aquests 3 dimecres que farem en directe des d'aquí a la piscineta d'Abrera.

Doncs bona forma de començar aquest music avui amb la superestrella d'Aitana. Avui que estem aquí en directe a la piscina d'Abrera, que veu teniu aquí l'aigua, eh? Aquí passant una miqueta de calor, però amb música refrescant, com tots els dimecres, al music. Ara, Nueva York!

Bad Bunny i el seu Nueva York. Avançant el music, canvia d'un quart. Vinga, el remix de David Guetta del Golden.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Vinga, més cosetes. Tres per sobre d'un quart, ara una mica de Nil Moliner i aquest Libertad.

7 minutets són els que passen del punt d'un quart de 6 de la tarda. Avançant el music aquí a la piscina en directe avui, com tots els dimecres d'aquest mes de juliol. Ara més coses, ara sí, Álvaro de Luna. Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?

Doncs era Álvaro de Luna, amb aquest Dime Dónde Estás. Ara una mica de Bruno Mars. Aquí tenim aquesta, Just Might.

amb Bruno Mars i aquest nou èxit I Just Made. Vinga, un parell de minuts i dos quarts de sis de la tarda en directe des de la piscina d'Abrera, refrescant amb bona música el music de Ràdio Abrera. Va, més coses? Una mica de Bad Gyal i el Choque.

0: 3 hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
2: Doncs vinga, seguim amb el Music. En directe des de la piscina avui, com farem tots els dimecres del mes de juliol, ara amb David Guetta i una de les seves darreres, com és aquest Gone, Gone.

Doncs el Modern Dance Floor de la Sophie Elix Bextor i ara mundialment s'ha estrenat avui l'un nou dels YouTube que ja tenim aquí per ser, eh? Street of Dreams, estrenat el nou treball dels YouTube.

Vinga, més cosetes. Una miqueta del Sweet Caroline amb els Buhos. Avançant cap al punt de les 6 de la tarda, avui en directe des de la piscina d'Abrera. Com farem? Doncs els dimecres pràcticament de juliol.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Vinga, va, 8 minuts, arribem al punt de les 6 de la tarda. Encara temps per escoltar un parell de cosetes abans d'aquest punt horari. Era el Coti per Coti de Dati Ets i ara una despetxada Rosalía.

Ai, la Rosalía, sonant un cop més amb aquest despechar. Va, més coses, els Harry Styles, amb aquest As It Was.

Doncs eren Harry Styles, ara per arribar al punt de les 6 i actualitzar totes les informacions una mica de Miley Cyrus i el seu Flowers a les 6 notícies. I després, segona hora, en directe des d'aquí, la piscina d'Abrera, com farem tots els dimecres d'aquest mes de juliol, eh?

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hem de començar novament parlant d'incendis. Un de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. És un incendi d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries i, segons dades provisionals dels agents rurals, afecta 25 hectàrees. I un altre, Navarcles. S'han activat fins a 24 dotacions i 3 mitjans aèris. És un incendi de vegetació als marges del pont de Cabriana. S'ha enviat un és alert a la població de la zona perquè es confinin dins de les seves llars. En total, unes 360 persones. El foc, a més, ha obligat a tallar l'enllaç entre la C-25 i la C-16 en els dos sentits. I estem pendents, ja ho sabeu, des de fa hores d'aquest incendi a Gavà, que ha obligat al confinament. Per saber com està ara ja la situació, parlem amb el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sembla que la situació evoluciona favorablement. Segons els bombers, sembla que tenen encerclat el front de l'incendi i confien que pugui estar estabilitzat en les properes hores. Es mantenen, això sí, les mesures de precaució. S'ha aixecat el confinament del barri de Brugués, es manté el de Can Tries i la carretera de Begues ja ha estat oberta a la circulació. Per tant, continuen treballant. Em sembla que són uns 35 mitjans entre aèris i terrestres i el que fan doncs, és lluitar per veure si poden estabilitzar-lo ben aviat i dedicar doncs, esforços als altres incendis que hi ha pel territori.
1: Moltíssimes gràcies, Marc. Ja ho sentíem, de fet, els bombers feia una estona a través de X, deien de prioritzar alguns incendis perquè tornen a tenir aquesta tarda simultaneïtat. I és que l'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi i, a més, hi ha localitats on s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals, falleres o activitats amb foc i material pirotècnic. El Servei Meteorològic avisa de temperatures importants per sobre dels 40 graus. A Portbou s'ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. I un home de 70 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas, Mel de Calafell. L'avís del 112 s'ha rebut a 3:15. Malgrat les maniobres, ha estat impossible salvar-li la vida. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany al 15 de juny.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins al divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que 31 de l'1 del 26 tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge, des del Consell Comarcal s'ha habilitat l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixobregat.cat. D'altra banda, també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge al telèfon 93 557 2424.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, el dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa per al carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per a activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
3: Després de la Festa Major d'Abrera, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors de els barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïnes i veïns a l'organització dels esdeveniments festius. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol, de 9 a 10 de la nit, concurs gastronòmic, de 2 a 12, cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe, dissabte 11 de juliol, de 9 a 12, sopar de germanor i de 10 a 1, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, de 12 a 1, del migdia, Festa de l'Escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. D'11 a 12.30, Holi Festa de l'Escuma. De 19.30 a 20.30, Masterclass de Zumba a càrrec de l'associació Vive i Baila. I de 11 a 1 de la nit, sessió musical amb DJ. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 16, 17, 18 i 19 de juliol, Canamat. 17, 18 i 19 de juliol, Can Vilalba. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, El Rabato. 28 i 29 d'agost, La Font. I 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes a abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i tota la informació. Ràdio Abrera.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
7: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
2: Vinga, doncs arrencarem aquesta segona horeta després d'haver autoritzat notícies i informacions del Music.
3: Amb
2: la Karol G! Ay, si antes te hubiera conocido, ¿qué hubiera pasado, eh?

Doncs era la Karol G amb aquest Si antes te hubiera conocido. Ara una mica de The Weeknd i aquest Blonde Lights. Després la Publi. I després de la Publi, tot seguit, podreu gaudir de l'exhibició d'Strong a càrrec de Viva i Baila. Serà després de la Publi, eh?

0: Doncs era The Weeknd amb aquest Blonde Light. Ara una miqueta de publi i tot seguit podeu gaudir de l'exhibició d'Strong a càrrec de Vive i Baila.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Vinga, doncs un aplaudiment ben fort per elles. Vinga. En uns minuts es farà una sessió d'aquazumba amb Viva i Baila a la piscina a la que tothom estarà convidat. Això serà d'aquí una estoneta, eh? De moment seguim una miqueta de Danza Kuduro.

Doncs era el Titanium de David Guetta en Sia. En uns minuts es farà una sessió d'aquazumba amb Vive i Baila a la piscina, que tothom està convidat a participar. Això serà dintre d'una estoneta. De moment, més música. Ara amb la bachata de Manuel Turizo.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Nova jornada complicada en simultaneïtat d'incendis de vegetació. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés, demanant a la població que es confini per l'incendi de Navarcles al Bages, que crema des de 3:15 de la tarda. Hi ha 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Està situat sobretot als marges del pont de Cabrianes. Els efectius del cos d'emergències treballen en aquest àmbit i prioritzen el flanc esquerre que ha travessat un camp de rostolls. I un incendi també de vegetació forestal al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, entre Aiguamúrcia i Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat i treballen 16 dotacions terrestres i 3 aèries. Afecta, segons dades dels agents rurals, a 25 hectàrees. S'ha confinat Pontons, Pla del Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Valldossera, de Querol i zones properes. Afecta 500 persones. I encara també pendents de l'incendi de Gavà, el primer dels incendis declarats avui, un incendi forestal. El foc ha obligat a confinar 6.000 persones, tant la columna, pel que fa a la intensitat de flames, ha disminuït considerablement, com també pel fum. I treballen 29 dotacions. Estarem alerta i anirem actualitzant aquesta informació. Més temes. Les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir del curs vinent. Els departaments d'Educació i Salut han fet un pilotatge per blindar les cues durant l'horari lectiu. La directora de Planificació de Salut és Aina Plaza.
2: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
1: I Lloret de Mar presenta aquest estiu novetats a les seves platges per millorar els serveis. Les Guinguetes amplia l'oferta gastronòmica, el servei de gandules estrena nova distribució i, a més, continuen encent espais sense fums i la prohibició de fumar s'estén també a les terrasses de les Guinguetes. L'Ajuntament assegura que totes aquestes actuacions formen part de l'estratègia per consolidar un nou model turístic sostenible. I Venezuela, nou balanç oficial de víctimes dels terratrèmols, 3.685 persones mortes. Això sí, es manté la xifra de ferides, que és de 16.740.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summeron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summeron, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial comença avui dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Samerón, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16 a 15, cultura general de dilluns a dijous de 16 a 30 a 18 a 15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'Hotel d'Entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
3: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. A continuació repassem la programació d'aquesta setmana. Dimecres 8 de juliol, de 19 a 19.15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera entre les persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 9 de juliol, de 17 a 19, manualitats, fem mosaics com Gaudí, infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol, de 17 a 17.30, lectura en veu alta, un somni sobre la terra, tots els públics. Dissabte 11 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, detectius dels compliments, infants de 5 a 10 anys. I diumenge 12 de juliol, de 17 a 18, jocs dirigits, al mural dels valors, infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Simultaneïtat d'incendis de vegetació. Novament aquesta tarda us hem anat informant. D'entrada tenim confinats els veïns a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent, i la última informació és que s'ha confinat Sallent en tota la seva totalitat. Recordem amb aquest incendi que ja porta estona a Navarcles. També tenim confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i algunes cases en aquest incendi que està entre Aiguamúrcia i algunes zones properes del Pla de Manlleu, també Sant Jaume de Domenys. L'incendi és d'alta intensitat. Això sí, a Gavà ja s'ha perimetrat i hi ha un altre incendi des de la primera hora de la tarda, però evoluciona molt favorablement i s'ha aixecat l'ordre de confinament. David Borrell, cap dels bombers, ha destacat les condicions complicades en què s'està treballant aquesta tarda. L'escoltem.
2: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
1: I per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també ha comparegut fa tot just uns minuts, ha demanat complicitat a la ciutadania davant la situació que estem vivint d'altes temperatures i amb aquests incendis que posen en risc les persones i també l'entorn.
3: Estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures, temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
1: Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic avui han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats. El president Illa ha negat que hi hagi hagut negligència. I el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos ha alertat que durant el primer semestre de 2026, els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu, el primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys. I els Mossos d'Esquadra que alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Són bandes que avui, per exemple, hi ha hagut una detenció, la banda que s'autodonava dels 300 que operava a Sant Andreu, a Sant Martí i a Nou Barris amb violència extrema.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera comunica que amb motiu d'uns treballs de reparació i millora de la xarxa d'aigua, el proper dijous 9 de juliol, a partir de les 9 del matí, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba fins a la finalització dels treballs. Els treballs de millora es duran a terme als següents carrers del barri de Can Vilalba del municipi: carrer de Voltrera, carrer del Baix Llobregat, carrer de Sant Lluís, carrer de Sant Joaquim, avinguda de Virrei Amat, avinguda de la Circunvalació, carrer de Vilalba, carrer del Bosc, carrer Curt, carrer de Vacarisses i carrer del Castell. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats i afectades per aquest tall que disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Obres, mobilitat i transport.
4: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de totu del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30, pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16 a 30 a 19 a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 002, o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
5: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
6: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

coratge al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: Estàs escoltant Fórmula.cat.

0: l'estiu amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
2: Torna, perdó.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Catalunya viu una nova jornada complicada d'incendis simultanis. Els bombers es mostren molt preocupats pels focs forestals al Pla de Manlleu, al nucli d'aigua Múrcia, a l'Alcamp i de Navarcles, al Bages, que afecta, a més, una indústria i ha causat una columna intensa de fum. A l'incendi de Navarcles hi ha confinades 9.000 persones. Al Pla de Manlleu hi ha unes 1.600 i el de Sentmenat, que es podria donar per estabilitzat, unes 300 persones. L'inspector cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que són focs de centenars d'hectàrees, però que, com els darrers dies, han començat al migdia en plena onada de calor i amb una humitat relativa molt baixa.
2: N'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això, de cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
1: D'altra banda, ja està estabilitzat l'incendi de Gavà, que se sospita que està causat per ús de material pirotècnic. Els Mossos busquen sospitosos. I Protecció Civil ha aixecat el confinament dels tres municipis afectats, que es composava d'unes 6.000 persones. El foc ha afectat 7 hectàrees, segons els agents rurals. I com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats del barri del Putxet a Barcelona per l'esvorant que s'hi va obrir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 pisos que estan evacuats. Per cert, que el forat és de 8 metres de diàmetre. I ho hem sabut aquesta tarda, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i a diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per la ciutadania a partir de demà, tot plegat després que les darreres anàlisis s'hagi detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Els primers indicis van arribar ara tot just fa unes setmanes. I Donald Trump ha donat per acabada la treva de 60 dies a Iran i ha amenaçat amb tornar a atacar el país durament aquesta nit. Ho ha dit avui en una trobada amb periodistes a la cimera de l'OTAN que té lloc encara. El president estadounidenc ha anat més enllà i ha dit que continuar parlant amb Teheran és una pèrdua de temps. Per cert, que les paraules de Trump han impactat ja en el preu del barril de Brent, que ha pujat un 6% i està per sobre dels $79.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

0: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies. Tens tanta ara...

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut avui una nova jornada complicada d'incendis simultanis. Els bombers, però, es mostren satisfets pels avenços, tot i la prudència, i preveuen estabilitzar les pròximes hores els focs del Pla de Manlleu, el nucli d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que afecta 80 hectàrees, i el de Navarcles, al Bages, que afecta 60 hectàrees. L'incendi de Navarcles s'ha aixecat fa tot just una estona al confinament. Hi ha hagut confinades 9.000 persones. Al de Pla de Manlleu hi ha unes 1.600 persones confinades encara. L'incendi de Sentmenat s'ha estabilitzat i s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Ferrell i Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté el confinament de Guanta de Sentmenat. L'inspector cap dels Mossos, David Borrell, que ha comparegut fa una estona, s'ha mostrat molt satisfet per l'evolució dels incendis, donat el potencial que tenien. Ha explicat que ha estat, això sí, un dia molt dur.
2: Que ha estat un dia molt, molt dur. Hem tingut unes humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat, doncs, aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets.
1: Els bombers han activat aquesta tarda uns 200 vehicles, 20 mitjans aeris i més de 600 efectius. Parlava també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant aquesta situació.
3: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: Precisament està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 219 municipis de 24 comarques. Les temperatures d'avui han estat notícia. Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha arribat als 44,1 graus d'aquest dimecres a la tarda durant el quart dia d'aquesta onada. El valor registrat és la màxima històrica en aquest punt. De fet, Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant aquesta primera setmana de juliol. Un darrer apunt, Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City a la Lliga Anglesa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

0: Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica. Al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa especial dedicat a les produccions que comenten i publiciten els cracs especialistes de la revista Downbeat Magazine, a més de parlar-ne de les seves actuacions. Per això podrem repassar alguns temes de quatre dels discos que ells comenten, critiquen, entre cometes, que són aquests: Enduring Sonance, del gran saxofonista Steve Wilson; What Times Are These, de Jamie Bounce
1: Septet;
0: i els de Downbeat comentant-ne el seu bolo; el disc Universal Truth del genial Emmett Cohen i el darrer de Joe Lovano, Paramount Quartet. La particularitat del programa d'avui és que podeu escoltar la música sense cap interrupció ni comentaris, els justos per presentar els projectes que escoltareu, o sigui que de ben segur serà un gaudi estiuenc per a totes i tots vosaltres. I sí que parlaré dels projectes previ a les músiques. I començaré aquest programa especial amb el disc de Joe Lovano, Paramount Quartet, publicat el 29 de maig de 2026 per la SM. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Joe Lovano, saxo, tenor i soprano; Julian Leitch, guitarra; Asante Santidebriano, baix; i Will Calhoun, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs nosaltres els escoltarem en un parell de temes seguits, o sigui que gaudir d'aquestes magnífiques músiques amb els temes The Great Outdoors i Congregation, de Joe Lovano.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb els altres projectes comentats pels amics i amigues de Downbeat, i ara amb el disc conceptual de la flautista Jamie Baum Septet, What Times Are These, publicat per Sunnyside Records el 5 d'abril de 2024. I aquí tenim a Jamie Baum flautes, spoken word, Jonathan Finlayson trompeta, spoken word, Sam Sadigursky saxual, clarinet baix, Chris Comer trompa, Brad Sheffick guitarra, bols tibetans, Luis Perdomo piano, Fender Rhodes, Ricky Rodríguez contrabaix, baix elèctric, Jeff Hirschfield bateria, Theo Blackman cocalli, Sara Serpa, Aubrey Johnson veus i Kate Ogawa percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp i a la pàgina web de Sunnyside Records. I d'aquest projecte podreu escoltar aquests temes, In the Light of Day i An Old Story, de Jamie Baum.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb el disc del saxofonista Steve Wilson, Enduring Sonnets, publicat per Smoke Sessions Records l'1 de maig de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim Steve Wilson, saxo, alt, soprano, flauta, Joe Block, vibràfon, René Rosnes, piano i Fender Rhodes, Jay Anderson, contrabaix, Kendrick Scott, bateria i Kevin Newton, trompa, A Quiet Girl i Francisco. Tots els arranjaments són de René Rosnes. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. Doncs també els escoltarem en dos temes seguits sense dir-ne ni una paraula, o sigui que a gaudir d'aquests dos grans temes, How Long, de Bill Lee, i A Volta, de Elian Elias.

I al blog hi trobareu enllaços a pàgines web dels locals on es fa jazz. 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. I ja encarem al final del programa d'avui amb el darrer disc del gran Emmett Cohen, Universal Truth, publicat per Mac Avenue Records el 29 de maig de 2026. Dades de l'enregistrament al blog, i aquí tenim a Emmett Cohen, piano, Joe Farnsworth, bateria, Yasushi Nakamura, contrabaix en 5 temes, Ron Carter, contrabaix en 3, Jeremy Pell, trompeta en 6 temes, George Coleman, saxo tenor en 2 temes, Stephen Pennicott, saxo tenor en 4 temes, i tots els temes estan arranjats per Emmett Cohen. I al blog hi trobareu un enllaç a la Bandcamp d'aquest disc i també a la pàgina web de Mac Avenue. Som-hi, doncs, amb el tema de Jimmy Heath i el primer tema de la suite Universal Truth, el Gingerbread Boy, de Jimmy Heath, i el tercer moviment de Universal Truth, de Emmett Cohen.

Doncs res, que espero que us hagi agradat força el programa especial d'avui amb aquests grans músics i les seves magnífiques músiques. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares, amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESEM, Taller de Músics, SMUC i Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 8 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrant no gaire avui dels interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: La voz del barrio pronto.
1: Mami, esto no es pa' casano, ¿eh?
2: Dímelo, boy, mi corazón.
3: Hora 23.
4: Te lo dije bien.
5: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Mi cante viene del padecer y del sufrir. Porque yo nunca he sabido cantar. Ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres i esperem!

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!